Maria guardant el cabaret. Era fashion i tenia moquet, com un pub, cool i com pool. El dueño és de Liverpool.